0: lo de menos. Pero siempre después del Cristo del Palmar, es, ya se ha convertido en sitio obligado en la movida, ¿no? El Cristo de la salud del Palmar, ¿no? Y de manera hiperbuatros, y
1: ay,
0: es algo
1: sí,
0: maravilloso.
1: Favor. Cumplís
0: 50 años la romería del Cristo del Palmar, pero es que tiene una persona allí, está la su cofradía, está el pueblo de todo el mundo, pero una persona en Guany que es especial, porque yo la conocía ya, la conocí el año pasado. Es Anabel Calero, es componente de la Cor d'Honor de la Fallera Major de València. El año pasado, como a Fallera Major, estaba allí, de la seva falla, pues en el seu poble, en el Palmar, maravilloso, disfrutando de este acte. Hoy torna, pero hoy torna un poquet como a guía de Carmen, de la seva cort, y torna a casa, ¿no? Y ho fa d'una forma espectacular, porque todo el mundo va al Cristo del Palmar hoy. Entonces, que nos conté Anabel, ¿no? Lo que han a viure hoy en un 50 aniversario,
1: claro.
0: En un puesto tan maravilloso, on el allipebre es algo que me dé una allipebre ella, pero bueno. Hola,
1: pues
0: Anabel,
1: pues
0: Calero, ¿cómo estás?
1: Pues
0: usted?
1: A mí también. Hola, Anabel.
2: Hola, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿cómo estás vosotros?
0: Apúntate un bombardeo,
1: Yo siempre.
2: Muy emocionada.
0: Pero des de fa una setmana que estàs emocionada, ja ho sé, ja ho sabem.
2: Sí, estic nervioseta. I ahir estava molt nostàlgica mirant fotos, recordant un poc l'any passat i, sí. I pensant també lo privilegiada que sóc de tornar a viure això d'una forma molt especial.
1: Bueno, i Anabel comentava que són 50 anys, que se diu pronte, però és tradició pura, que es manté i que seguís més viva que mai.
2: Sí, la veritat és que sí, damunt tenim el privilegi de, bueno, tinc el privilegi de viure este 50 aniversari junt a Carmen i totes les meves companyes i és increïble. Això realment, bueno, comença tot en el 1976, fa 50 anys, però tot va sortir perquè un any abans la imatge de la peregrina, la Mare de Desemparats, va visitar el Palmar i els pescadors la tragueren a l'Albufera. I a partir d'ahir, com va ser un acte tan bonic, varen decidir que per què no traure el Santíssim Crist de la Salut, que és el nostre patró, pues per les aigües del nostre llac i que poguera venir l'aigua de l'Albufera i donar-nos salut i desitjar bona collita per als camps de l'arròs i de la pesca.
1: Totalment.
0: Ai, mira. Però tu, vull ser especial pujar en aquesta barca en companyia de Carmen, en companyia de la Cort, en companyia dels membres de Xunta, de tot el món, de la teua gent, no? La gent del Palmar i tal, del teu Cristo, evidentment, perquè tots tenen sentiment de possessió i més quan és en el poble, el Cristo, la salut, al que tanta gent li demana coses, no? I un Cristo que sí que és molt, molt volgut en tota València.
1: Ui,
2: sí.
0: És especial perquè, per mil motius.
2: Exacte, sí. Estic super emocionada per... ¿Me sentiu?
1: Sí, sí, t'escoltem. És que Boro, crec que té un xicotet de retard en la emissió, però sí, conta'ns, Anabel.
2: Vale. Res, això que el que estava dient Boro, que estic super emocionada de poder eixir en barca amb elles, és que va ser super especial. I també junta a la Fallera Major d'ací del Palmar, que ens acompanyarà. I crec que va ser un acte superbonic, igual que sempre, però este any molt més especial.
1: Clar.
2: A més, és que així en el Palmar tots tenim molta devoció per el Crist de la Salut. Sempre, pues, bueno, tots es demanen coses i tant el dia 4 d'agost com el dia 6, que és el dia fort així, són dies sagrats així en el poble.
1: I Anabel, igual...
0: El dia 6, sí. Senyorita, sabeu el que és el dia 6? Sant Salvador.
1: Clar, però això és l'altre dia important.
0: Claro, que en València és Sant Boro, per si voleu felicitar-me, el dia 6 és Sant Boro. Sant, que ho sapiau.
2: Te felicitaré.
0: I després, pues res, Anabel, després és a les 6 de la vespre, i m'ho sé de memòria, vols contar-m'ho tu? Bueno, conta-m'ho tu, què fem avui? Avui apleguem a les 6
1: això volia saber
0: i comença,
1: jo.
0: No?
1: Quan vaig allí,
0: sí,
1: què tinc que fer?
2: Un poquet antes de les 6 aplegarà Carmen i la Cor d'Honor. S'unirem així a la plaça, on ens recibiran els representants així del Palmar, i a les 6 trauran el Crist de l'Església i anirem hasta un poc una professó hasta l'embarcadero municipal d'ací del Palmar. I ahí pujarem en barca, traurem junt al Crist, anirem a la meitat del llac i se li faran unes oracions ahí al Crist, al Santíssim Crist en la meitat de l'Albufera. Després, res, es canviarem i a sopar i n'hi ha orquestra esta nit.
0: Molt bé.
1: De sopar allí pebre o no? Això per un altre dia.
2: No, esta nit no toca allí pebre, però Boro ja sap que està convidat. I damunt ja me sé la recepta. Així,
1: ah, sí?
0: Sí, ja l'ha convençut. Porto tot l'any diguent-li a... Jo és que li dic anguila tot el carinyo al món. A banda, és que ella quan acabe, tornarà a casa i la seua falla, el escut és una anguila. És una anguila fumant-se un puro en cartes en la mà. O sea que té de tot.
1: Molt descriptiu.
0: Sí, és maravillós.
2: I la veritat és que sí, que és molt bonic.
0: És maravillós. Però bueno, aquesta prova va ser algo que tot el món vol acudir, que se convertís en algo... És únic, Anabel, i podeu estar molt orgullosos en el Palmar.

0: Mar, perquè l'Albufera sí. és patrimoni de la humanitat, perquè l'Albufera sí que és patrimoni de la humanitat. Però tenir la sort de tindre-ho nosaltres així, no? I fa que siga més especial, perquè quan tornem poquet a poquet, quan vas tornar a Begoña a poqueta nit, que ja s'amaga un poquet el sol i tal, i ses fotos i ses imatges que te deixa l'Albufera, el reflejo del sol, un dia com el d'avui, i les fotos del Cristo, ni ses ombres difuminades, quan el Cristo ja baixa i demés, te deixes tantes imatges que te diré que poques festes en el món ho poden tindre. I damunt, i esta cunya la regales, si te porta el tio Pastilla en la barca ja, apa que vamonos.
1: Per què?
2: Ja és increïble.
0: Perquè és el seu nòvio.
1: Ah, jo dic que té especial ixa barca, no?
2: I vore sempre va amb el
0: tio
2: Pastilla.
0: Bueno, ixa barca no ixes, no? Perquè té un holding de barques, és meravellós. En el Palmar se treballa molt en això,
2: supongo. I té diverses barques, entonces aquest any... Com té diverses barques, aquest any sí que en una de les grans eixirem Carmen i tota la cort i el de junta directiva, en altra que estareu vosaltres, els mitjans de comunicació, i altra també tenim pares familiars, les nostres familiars que també venen a acompanyar-nos.
1: Clar.
2: La veritat és que som unes afortunades, perquè, bueno, i sí. el poble del Palmar, perquè al final és un acte únic que no se viu en un altre lloc, dins de lo que és el parc natural d'Esquerra d'Ací. Entonces, la veritat és que és increïble el que diu Boró. Les imatges són espectaculars, la llum de quan cau el sol és increïble en l'Albufera, i crec que no n'hi ha ningú paisatge millor que el que tenim ací.
0: Tu seràs alcaldessa petani algun dia d'allò, no? Te sent parlar del Palmar...
2: No ho descarte.
0: No ho descartes, per si acaso, va, tira. Que enhorabona per mantindre unes tradicions tan xules, vos ho dic en sèrio, i perquè tinc la grandíssima sort de a 5 minuts de València trobes puestos tan maravillosos on disfrutar de la gastronomia, Anabel, on disfrutar de tradicions i costums que no se perden, on disfrutar d'ixe valencià teu tan maravillós també, i on disfrutar de coses que no se deuen de perdre. Un any sí que, diguem-ho lo de la Verge, un any sí que coincidí, no fa molt, te recordes, Anabel, Verge de Desemparats,
2: sí, en el 2023.
0: Fue un algo, bueno, sí. espectacular, ¿no? Por allí a la Mare de Déu, tornar sí. a aquel llac y tal, pues algo que... Aquella albufera maravillosa y sin a qué. Pues esta praeta, estaremos allí.
1: Claro que
0: a seguir
1: sí.
0: fent historia y a seguir parlant,
2: pues evidentemente. Pues está, de...
1: Enhorabona, Anabel.
0: Yo vais per demanarle al Cristo y per vore tatú, ¿eh? Ojo.
1: Exacte.
2: Ay, muchas gracias. Yo encanta de que vingau. Y de que vingues.
0: Ya está.
2: Y ahora sorpresetes. Guapa. Gracias, adeu.
0: Qué maravilla.
1: Adeu, Anabel, gracias. Ai, que meravella, el Cristo de la Salut del Palmar, que qui no ho ha vist mai ja està tardant en organitzar-se per anar a aquest esprai, veureu ahí des de la voreta.
0: És una barbaritat. I sé moltíssimes barques. A mi hi ha una barca que me crida molt l'atenció, la que porta una xaranga.
1: Ah,
0: la que porta la
1: també?
0: Xaranga,
1: a la banda de Cristo música, de... no?
0: Claro. Claro, porta la banda de música, d'una altra banda que va al retor, en companyia del Cristo i els clavaris. El Cristo el porten ahí ben posat i tal. I pues, anar a... La barca de la premsa sí que és veritat, i a banda, ja que és la família de, i el nòvio d'Anabel, ho porta supercontrolat, perquè és la que més pràcticament se meneja per anar a costa de la... Acosta-mos a la cort, acosta-mos a tal, acosta-mos així, acosta-mos allà, fica-mos a prop del Cristo, ara fica-mos a prop de la Feira Major, ara de l'infantil, ara de pares, perquè ara vols anar gravant i traguent, i quan t'aplegues ja al mig de l'Albufera, és super, super bonico, no? Ahí se fa unes oracions, se fa una poesia super bonica de l'amic Chicherón, que està per allí també, i la música que te va acompanyant, és una romeria, però una romeria que tu dius, bueno, s'ha fet alguna vegada, però no en l'Albufera. Lo que la fa especial és això, és l'Albufera, després a plegar al centre del poble, tornar al Cristo en ixa romeria a peu fins a la iglesia, una vegada en la iglesia entra, un poquet de pirotècnia, i ja està,
1: i en seguida,
0: pues, a sopar i
1: sopar
0: ambient,
1: popular, i clar que sí,
0: una meravella.
1: Avui
0: hipotequem el temps en el Cristo de la Salut del Palmar, perquè sí. mereix la pena, xica.
1: Totalment.
0: Demà més.
1: Demà ja contarem ixa agenda de festes en els pobles que tu vas ampliant cada vegada més, aixina sí, que demà sí. ho comentarem. Bueno, i te seguirem, bueno, si no la gent no te seguís, que ja te seguixen en xarxes, el que no puga anar, que no se puga desplaçar, sí. que miren les xarxes de Boro, que ahí estaran tots els vídeos i les fotos de tot el que va passar avui en el Palmar en ixe Cristo de la Salut. Gràcies, Boro.
0: Au.
1: Estarem pendents, adeu, adeu. Estarem pendents de tota l'actualitat, també de la festiva, com no. I ara es queden amb la esportiva, després amb informatius. I jo els desitjo que tinguin molt bona vesprada. Nosaltres a les 12:20 demà tornem així en Más de Uno en la província de València per contar-los més coses en temps pues, d'entreteniment i de moltíssima informació. Gràcies per haver estat ahí. Adeu.
3: Más de uno Valencia, Onda Cero.
4: Antes de entrar, dejen salir. Es el mantra que

0: fem una ullada també a l'atur que ha deixat juliol, al turisme i a l'oratge, perquè segons l'Agència Estatal de Meteorologia, este mes que ja hem deixat enrere ha sigut extremadament càlid i el més sec del segle. Totes les nits han sigut tropicals. Estes i altres notícies de la Comunitat Valenciana en Onda Cero fins a les 2. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez. Un dia més pendents de l'incendi de la Vall d'Uixó, que ha cremat 9.600 hectàrees i que manté a esta hora 50 efectius de bombers treballant en la zona. Hi ha alguns punts encara on s'aviven flames i la previsió és donar-lo per controlat les pròximes hores. Onda Cero Castelló, Lorena Pardo.
1: Més quan les condicions meteorològiques són favorables, però la zona cremada és àmplia i encara hi ha flama en llocs puntuals. La conselleria reforça la tesi de que l'incendi va ser intencionat i la recuperació portarà molt d'esforç. Vicente Martínez Mus, conseller de Medi Ambient.
2: Ha habido un pirómano, que es el que ha originado todo el incendio, que esperemos pues, que pueda ser enjuiciado. Nos va a llevar mucho trabajo. Ha habido daños materiales importantes en entornos agrícolas, poca afección en viviendas y en entornos urbanos. Las tierras abandonadas son la peor de los combustibles, el peor de las herramientas para luchar contra los incendios.
1: El Centre d'Estudis Ambientals del Mediterrani aposta per una repoblació mosaica i recuperar també els usos ramaders. La investigadora forestal Luna Morcillo assegura que la regeneració del cremat pot començar aquesta mateixa tardor.
3: Contamos con una vegetación que está completamente adaptada a este tipo de perturbaciones y ya cuenta con unos mecanismos de adaptación y de regeneración post-incendio perfectamente capaces, ¿no? Es cierto que la recuperación puede empezar a verse muy pronto, siempre y cuando las lluvias de otoño o de finales de verano acompañen y siempre y cuando estas lluvias no sean especialmente torrenciales.
1: La zona más crítica para la recuperación son les 1.500 hectáreas que ya se van a cremar en 2007 en l'incendi d'Artana.
0: Agroseguro ha assenyalat que ha rebut ja sinistres en 211 parcel·les agrícoles amb 71 hectàrees afectades majoritàriament de cítrics, encara que també d'alvocat i olivar. El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha visitat este matí dues explotacions ramaderes de la zona afectada per l'incendi per a explicar les ajudes aprovades pel Consell.
4: Per exemple, aportacions de fins a 8.000 euros per vehicles danyats en una explotació ramadera o 15.000 per explotació, als quals se sumen ajudes per cada cap de bestiar perduda.
0: En el vessant polític, Compromís ha demanat la recuperació de la Unitat Valenciana d'Emergències i ha carregat contra la gestió dels populars davant la campanya d'incendis forestals. Jesús Pla és diputat de la formació en les Corts.
5: El risc d'incendis, evidentment, era conegut des de feia mesos, però el Partit Popular torna a arribar tard i mal. Des de Compromís hem reclamat una planificació seriosa, estabilitat laboral per als bombers forestals i mesures com la coordinació de les emergències valencianes a través d'una unitat valenciana d'emergències i la recuperació de la gestió pública del 112.
6: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
0: L'atur ha registrat la seva major pujada en un mes de juliol des que hi ha registres en la Comunitat Valenciana. Segons dades del Ministeri de Treball, va augmentar en prop de 7.000 persones respecte a juny, un 2,5%. Això deixa la xifra d'aturats en 289.000 persones. L'increment s'ha concentrat sobretot en el sector serveis i ha baixat en l'agricultura, és l'únic sector en el que ha baixat lleugerament. Agents socials i administracions assenyalen que les dades de juliol han estat marcades pel procés extraordinari de regularització de persones migrants impulsat pel govern central. Alejandra Carrillo.
7: Els sindicats Comissions Obreres i UGT fan una valoració positiva d'aquest procés. Totes dues organitzacions destaquen que la regularització ha permès incorporar a milers de persones al mercat laboral de manera legal. Rocío Pascual, la secretària d'Ocupació i Joventut de Comissions Obreres, i Raúl Rosselló, secretari de Diàleg Social d'UGT.
8: Buena parte de este crecimiento está vinculado al proceso de regularización de personas migrantes que está permitiendo aflorar empleo que antes estaba en la economía sumergida y que ahora pues, cotiza y cuenta con derechos laborales.
9: El comportamiento del mercado de trabajo demuestra, acredita que la regularización de inmigrantes era necesaria y ya está teniendo efectos muy positivos. Por fin, personas que ya estaban así pueden acceder a sus derechos y pueden cumplir con todas sus obligaciones, cotizar a la Seguridad Social y pagar impuestos.
7: Per la seva part, la patronal SEB considera que la incorporació de nous treballadors suposa una oportunitat per a cobrir vacants. Immaculada García és la secretària